0: Obrim el nostre temps de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Ens acompanya en Pep Toni Moyà. Pep Toni, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, sempre. A més, fa calor, fa bon dia,
0: sí,
1: fa sol.
0: Sí, estem amb aquest estiuet.
1: No fa tanta calor.
0: No, no. Almenys se pot dormir un poquet millor al vespre, no?
1: Un poc millor,
0: sí, sí. I també ens acompanya el nostre company Juan Ramon Pons. Juan Ramon, molt bon dia.
2: Bon dia i ben trobats.
0: Bueno, temes d'actualitat, el més... sobretot, s'imatge, no?, que mos han quedat, és aquesta cerca desesperada de la presidenta encarregada de Venezuela, de Delcy Rodríguez, la recerca d'en Pedro Sánchez per dirigir-li unes quantes paraules, una situació on es veu en Pedro Sánchez, president del govern espanyol, que sembla que estigui un poc incòmode, no?, davant de la presència de Delcy Rodríguez. Què li devia dir? O jo, què li volia dir?
1: No ho sé, jo el que m'agrada...
0: O què s'esperava que li digués?
1: Jo el que m'estranya molt que era una conferència de líderes mundials i via nostre. No sé que fos un líder mundial, però bueno. Jo, una cosa que em va crear molta atenció. Bé, el fet de que una presidenta del govern de Venezuela s'hagi de desplaçar per dins un aforo com aquest de l'ONU per xerrar amb ella, per dir-li qual

0: mantenir dreta i el se va quedar assegut. O sigui, això, quan antigament, quan se feien les fotos o se feia qualsevol cosa, el que estava dret amb la mà damunt l'ombra, el que estava assegut, significava que era el seu protector. És a dir, la imatge del segut, que a més és una imatge de mala educació, per això eres amb una senyora, si dir, posen dir senyora en aquesta lota, aixeca't-te dret i xerra amb ella.
1: Sí.
0: És el que pot fer, no sigui sí. Mantenguent segut mentre ella t'està xerrant dret. Dona una imatge un poc de superioritat per part d'ella i una imatge de submissió
1: sí.
0: Per part d'ell.
1: Sí.
0: Això és l'imatge que s'atreu, que vaig treure jo damunt d'això, suport.
2: Que veure que tal vegada hi ha part de veritat amb el que estàs dient.
0: Bueno,
2: perquè hi ha que recordar que Nadia Rodríguez va ser encarregada de les maletes cap a Madrid.
0: Bueno, sí, això va entrar sense permís de la Comunitat Europea, perquè hi ha altres interessos de les maletes.
2: Perquè té prohibit que el siga territori europeu.
0: Però jo quan xerra amb una dona, o xerra amb un companyer, o xerra amb una persona, que bé, jo estic segut, el que faig és aixecar-me i xerrar amb ell de dret,
3: no costa res quedar bé en aquesta vida.
0: Però si imatges de submissió, no?
2: Claro.
0: Ni siquiera t'educació.
3: Puedo ser mal pensat.
2: Però ja sabem com és en Pedro Sánchez. Bueno, no és la primera vegada que fa un...
0: No.
2: Ara no m'ho surt separada, però bueno, que no... Una falta de respecte, no? Per cap a altres autoritats.
0: No sé, si jo sempre he dit una cosa, que és el que representa té un càrrec polític, té un càrrec públic. No representa un partit, no representa una ideologia, representa una nació. En aquest cas, en Sánchez, malament, això no sigui de la meva simpatia, si és vera que representa Espanya. Per tant, si representes un país, ha d'estar per damunt, molt per damunt, la teva institució, per damunt les teves persones personals. I no sé aquest dret i no tenir aquest tipus d'educació a nivell internacional de líder, diu molt poc d'ella. I diu molt poc també després si representa. Clar, com són? Tenir una persona així no diu massa, o no?
3: No.
0: Tu què trobes?
3: No, jo el que penso és que quan he vist l'imatge d'en Sánchez, d'en Delfi, anant en Sánchez, seran per telèfon. Atura, penja i la saluda, un plan, com ho sigui dir.
0: Okay, ja. Acabat tu,
3: quan Nadelfi en les seves maletes que va, jo supos que Nadelfi li demana com està José Luis,
0: claro.
3: Com està el senyor Ábalos, com està el amigo de las joyas,
0: el Cerdán, el Zapatero,
3: Santos, toda esta gente, pues claro, ella algo sabe. O no?
2: Hombre, jo supos que en qualcuna compareixença se li demanaran a en Pedro Sánchez a veure què li va dir Nadelfi en aquell moment.
0: Bueno, supos. Pot dir el que vulgui.
2: Si emmet preguntes als periodistes, perquè darrerament també...
0: Segons quin periodista demanen,
2: claro,
0: no li contesta.
2: Perquè ells trien ja fins i tot quin periodista li poden demanar.
0: No,
2: i
0: sempre... n'hi ha televisió espanyola que li feien una entrevista.
2: És de ser la seva corda. Vull dir que... I després es desplanta també cap al president dels Estats Units perquè han justificat el no anar en aquest acte que cada any fa en Donald Trump, en aquest cas com a president dels Estats Units, altres ocasions era en Bin Laden. Joe Biden. O altres, clar, segons s'ha justificat el govern, és que aquesta agenda se fa amb moltíssim de temps i que el president Donald Trump l'havia convidat fa poques setmanes a acudir en aquest acte de rebuda, no? que fa.
0: Hi ha una cosa que estem xerrant d'una persona amb una persona narcisista. Una persona amb una que jo soy jo i els demás estan per debajo de mi. De fet, jo me'n recordo, hi va haver una imatge d'en Donald Trump en l'altra legislatura d'en Donald Trump, sí. On ell va entrar i li va dir bon dia de seure, en Sodi li va fer citar. Sí. Jo m'imagino que deu ser per no tenir que complexa que en Donald Trump no li faci qualsevol cosa d'aquest, però Donald Trump també és una persona que tampoc no hem de dir que sigui un exemple d'educació i de però igual passa per davant i li fa qualsevol cosa.
2: Que són tal per a qual, vull dir que...
0: Exactament, o sigui, però ben que dius, la personalitat narcisista d'un amb un altre, doncs pues, pontura topa
2: xoca.
0: I pontura no hi pot anar, però ja tornem a lo de

0: Sempre, o sigui, Donald Trump sempre ha estat, Estats Units han passat un aliat nostre.
1: Sí, però sí que, va tenir temps el president del govern espanyol anar a la CNN a concedir una entrevista.
0: Sí, però vamos, no crec que ho detratessin molt bé.
2: L'únic que, clar, és que també, aquí, mem, no vull si quiero ser abogado del diablo, però si tu penses que en Trump, després de tot el que va dir en Trump d'Espanya, tot el que ha dit d'en Sánchez, tot el que ha dit d'Europa, i aquí en Sánchez ha dit, mira, jo no... Bueno, Pontura som jo i ja saben que és molt narcisista, que en Pedro és molt així. Però és que jo vaig així i dius, ostres, jo he d'anar un tio que ha posat a parir en el meu país.
1: Bueno, no ha posat a parir no, el seu país. Ha posat a parir el govern.
0: En el país no, perquè
1: ja ho va aclarir, ja ho va deixar, ho va separar. En Donald Trump, en una de les manifestacions, va dir, diu, Espanya com a país és una meravella.
0: Exacte.
1: És el govern.
0: És el govern.
1: El líder. Que hi ha ara mateix.
0: Tenint en compte que també és el tema que duen amb Israel, i tenint en compte que Israel és un aliat,
2: qui parla d'on més? Estats Units.
1: I el Marroc també.
0: I el Marroc també.
1: Són amics.
0: És un aliat que sap moure les seves peces molt ben mogudes.
2: I per això, jo crec que aquí en Sánchez, per entrar, dic, jo no hi va, dic, vale, però i aquí, per una banda, vale, sí, entenc que no el vulguis anar, però és una falta de respecte en el país anfitrió que té les seus de les Nacions Unides.
0: No.
2: I tu vas com a país membre de la ONU.
0: És el que ens deia tantes. És el que
2: queda bé, no costa res. Estan convidats.
0: Si tu no hi pots anar,
2: ja has saludat.
0: Pues envies el ministre d'Assumptes Exteriors, envies el secretari de
1: el ministre d'Assumptes Exteriors té molta feina fent mòbils.
0: Sí, fent vídeos
1: en tres càmeres.
0: Sí, però sí que està venida.
1: Que també té la marinera.
0: Sí, que és cada dia.
1: Que per cert, en Sánchez va dir que no podia perquè tenia un acte, tenia privat a l'agenda. Era un tema privat que tenia.
2: Ui, Navego.
0: Pintura,
2: que se l'ha duit a passejar allà per als Estats Units, Navego.
1: No, sí, se l'han duit.
2: Sí, sí, va molt bona foto.
1: Hauria anar a la Quinta Avenida.
0: Bueno, és la seva dona.
1: Comprat ses joies.
0: Ui, bé.
2: Ha d'anar a Tiffany's.
0: Es fa de monòsquies, l'ha dit te l'anar de dur. No t'hi queda més remei. És la seva dona, a mi que referir...
2: És que estic mal pensant ara mismo.
0: És una presumpta... Sí. No sé, ja, si jo els dic, ja la jutjarà, ja veurem si és culpable o no. Com avui és una imputada, una investigada.
1: És una investigada. És
2: en pla, m'enduré la dona, així la tindré entretinguda i que no em prengui. Una bego.
1: No, o simplement que estan planejant algú.
2: També.
1: Com els 40 dies a la mareta.
0: Sí, podria ser. Diu que ha costat 247 euros els 40 dies de la mareta. No sé, bueno, ho vaig llegir un diari.
1: Què?
0: El cost de la mareta.
1: 247
0: euros. 247 euros, el cost d'ell, la mareta. Això ho posava un diari, no me'n recordo. Ho hem mirat
1: 247 euros o 247.000?
0: No, 247 posava. Però tu no vaig veure 1.000 de vora, però vaig dir, això 247 no me sona.
1: No, jo també
0: m'ha semblat. Ara ho miraré, ara no quan l'heu estat averiguant.
1: I 247.000 euros també m'ha semblat molt poc, també,
0: Sí, per ell poc.
1: En tot, home, en tot el personal, que han criat, i tot.
0: Les hores del servei de seguretat.
1: Seguretat. Després, utilitzar la lanxa de la Guàrdia Civil tapant els distintius de la Guàrdia Civil. Els busseig. Clar, no deuria anar amb el seu equip de busseig. Deuria llogar...
2: Segons ChatGPT...
1: Uf!
0: ChatGPT.
2: I tot el Géminis i totes aquestes històries, el número 247 o una aproximación asociada a la maleta se refiere a las partidas de gasto presupuestario o de seguridad que el gobierno de España ha destinado para este complejo residencial.
0: Y son 247 millones.
2: Mil,
0: 247 millones. Vale.
2: Dependiendo del desglose, seguridad...
0: No voy a mirar mil.
2: Ojo, seguridad privada. El Ejecutivo ha adjudicado contratos que suman más de 250.000 euros destinados a costear exclusivamente la seguridad privada complementaria del complejo presidencial
1: així
2: de la maleta.
1: Així ja no són 247.000.
0: Bueno, però men, que se gastin un dos pesos en preservar...
2: Mantenimiento y reformas. Para se ha publicado un gasto acumulado en los últimos tres años cercano a los 200.000, de tres anys. para el acondicionamiento y reformas de las instalaciones de este palacio gestionado por Patrimonio Nacional.
1: O sea, nosotros.
0: Correcto.
2: Si te refieres a una cifra de extensión superficie... Ah, no, bueno.
1: Bé, en definitiva...
0: No, correcte, que
2: sigui fent tot
0: bé, és el manteniment...
1: 247.000...
0: Com mantenim tot el edifici de l'estat, això és dins la lògica.
1: Que d'aquí uns dies se dirà que han estat 300.000 i d'aquí...
0: Sí, 400.000...
1: 3.000 diran que ha estat un milió.
0: És que mantenir uns edificis que són patrimoni de l'estat és una obligació de l'estat tenir-los, per favor, i els hem de conservar. Estem a estar d'ús que se fa d'ells, o l'ús que se fa de tenir uns edificis d'aquest tipus. I més, en aquest cas, en un guany, va passar lo de Ceuta i, bueno, la Mareta, de vacaciones, llavors és Andorra i tal, i, bueno, i ahí està el tema.
1: Però, com va dir ell, té dret a fer vacances.
0: A veure, no, claro.
1: Com a qualsevol treballador.
0: Té tot el dret del món, inclús el salari mínim interprofessional que no li toquin. No, però, ben que referir que... Hi ha coses que moltes vegades sol passar, jo ho he dit abans, o sigui, moltes vegades no pensen que quan tu estàs en un càrrec, tu representes un partit, representes la ciutat on estàs, sí. Espanya,
2: representes a Balears,
0: i com a tal has d'actuar. O sigui, no es tracta de dir personalment, jo no puc veure aquí, com que no puc veure això fora, com que això és fora, no, rei meu. Has d'estar per damunt tot aquest tipus de coses i estàs allà. O sigui, nosaltres hem arribat a un punt, i a més, entra dins les funcions dels espanyols. O sigui, si tu llegeixes història, s'han passat igual. Hem hagut un costat i l'altre, un costat i l'altre, un costat i l'altre. Aquí, o és aquí o és allà. O sigui, nosaltres sortim i diuen, no, és que això està a la Mareta a costa de 47.000 euros i tal. I llavors te diuen, en Sánchez se gasta aquest dos mes el govern en mantenir això per aquí que vaig de vacació. Bueno, però en Aznar també sí que estava. És que en Rajoy també sí que estava. És que en Franco... perdona, jo m'estàs xerrant ara. No assumim mai la nostra responsabilitat. O sigui, és una cosa que sempre va inclòs a dins el caràcter nostre. O sigui, no, jo sí, però l'altre mas. Jo sí, però l'altre mas. És a dir, no sabem dir, justificar per què fèiem allò, sinó simplement anem a dir, nosaltres sí, però és que aquell ho feia pitjor. O sigui, jo també ho feia. Aleshores, molt justificant sempre damunt dels altres.
1: Sí, i tu mas.
0: I tu mas. És la forma de ser, però és una forma que va intrinseca al caràcter espanyol. A la gran majoria som així. O sigui, tu xerres a qualcú i dius, mira, és que jo penso que el Barça no hauria de fer campió de Lliga. És que el Madrid... És que jo no som del Madrid, tampoc. M'entens, ara? O sigui, sempre tenim aquest costum. I això, a la llarga, pues, bueno, pues és un mal, però és un mal que no té remei. I els polítics que van a puestos d'aquests, siguin el que sigui, sempre van aprofitar-se. Tu tens una ministra visquent, un comunista, que diu que han de pujar el salari mínim, que les empreses, que no sé què, i viu una casa de 450 metres pagat per tot, en servici, en cotxe privat, en tot el que té. Vinga, referir... Això funciona així.
2: I després tenim,
0: un
2: eurodiputada que se va fer un casoplón a Galapagar. Com van dir que viviríem tota la vida en Vallecas.
0: Això ho va dir,
1: i una altra al nord d'Espanya.
0: Bueno, és que és així, o sigui, mem, és que jo ho he dit sempre, mem, anem a veure. Jo, quan tu tens un càrrec, te donen un càrrec de diputat, tu te'n vas al Congrés i arribes al matí allà al Congrés, buenos días, soy el nuevo diputado por Baleares, tal, del partido que sea. Punto. Ah, muy bien, buenos días, te fan la reverència perquè ets un diputat i tal, te donen un iPad, te donen un iPhone, no? A cargo del Congreso. Te donen la cadira bon tard de seure, el teu partit, te donen el teu despatxet perquè tinguis el teu despatx, te donen un carnet perquè tu puguis anar i venir en l'avió les vegades que necessitis. Quan reserves el bitllet poses congressista. Jo que a vegades faig una reserva, congressi, sí. Vegades poden, pum, apretar allà perquè el carreguin el congrés, a veure si funciona. I vas i vens a Mallorca totes les vegades que vols. I va, tu li dius a aquella persona, bueno, puc viatjar tot el que vull? Sí, les vegades que vostè vulgui, anar a Balears, tornar i tal. Sense cap problema ni un. Perfecte. I a part d'això, li donava vostè una altra targeta per transport públic a dins del que és aquí, de 3.000 euros anual, perquè vostè ja fa un taxi, el metro, l'autobús o tal, també té una targeta. Bueno, i per dinar a quin restaurant? No, per dinar no se preocupi, pot dinar aquí en el Congrés, tenim una cafeteria que un cafè val 50 cèntims, i tenim un menú vamos, un menú que és de luxe, que només paga vostè una punyetera misèria,
1: i
0: la resta
1: euros
0: d'aquest menú també ho paga el Congrés.
2: I les copes?
0: Llavors cada mes tindràs el teu sou, que són 3.000 o 4.000 euros cada mes, llavors cada vegada que vostè paga una sessió extraordinària i tal, cobra 500 euros. I llavors si vostè perdeix una comissió, també cobra un extra. I tu dius, bueno, això està superbé. I quan surt en la meva cartera, en tot això ja posat, la cartera de diputat i tal, te trobo tu. I tu em dius, mira, escolta, Pep Toni, hem de dimitir. Dimitir! I jo dius, oh, què dius? Què dius, no, dimitir?
1: Jo vinc aquí. Me'n passen els grupistes.
0: Jo vaig ser grupista, però jo no me'n vaig. M'entens ara? I llavors no és això, que llavors resulta que tu com a treballador t'estan demanant 27 anys o 37 anys de cotització, sí, per cobrar la pensió. I si tu fas 8 anys de diputat, tens de cobrar el tope màxim de la pensió de jubilació. Mm. O sigui, encara tens aquest avantatge. Més un fondo de pensió que te pagui el Congrés, que ho paguen tots. I tu dius, i tu vens i jo dius, que dimites qui? Ni loco.
2: Ni loco.
0: Però és que és així.
1: Sí.
0: La funció pública s'ha convertit avui en dia la política a nivell, no xat, ja no critic el PSOE ni el Humano, critic tots els partits. Aquesta partitocràcia...
2: Jo que coincideix amb tu, jo més una vegada, mira...
0: Aquesta partitocràcia s'ha convertit en un sorteig de càrrecs.
2: Mira, jo dissabte vaig estar...
0: Per favor.
2: Mira, jo dissabte vaig estar a Lloret de Vistalegre a un Consell Polític de la Federació Socialista de Mallorca. Va venir un dels senadors, el senador per Mallorca.
0: Jo amb això me demostra de molta paciència, guarda.
2: Mira, no m'empalis.
0: Vinga, sigue. Perdona.
2: Jo vaig dir dimarts, no vaig tenir... Vaig ser bon al lot i no vaig treure de Ceuta. Però hi havia ganes, eh? No, te dic, això sí, els ànimos estan per los suelos, el que t'anava a dir, i el senador per Mallorca és en Pere Joan Pons Sant Pietro, i tu dius, vale, aquest tio se'n va allà i no només el senador, presidente de la OSCE.
0: Sí, sí.
2: Jo vaig ser caixó de la OSCE, diu, jolín, aquest tio només viatja, aquest tio només està visquent descuento. Li estem pagant un sou tots com a senador per representar Mallorca. Fa més feina a Nilà que ell. I Nilà ja ha dit molt que fa feina.
0: No, però és que la política s'ha convertit en això. Jo un dia li he dit a una senyora... Diu,
2: i després tu demanes i el currículum de tal... I tu vaig demanar, senyor senador por Mallorca, ¿usted qué hace allí en Madrid? Expliqui les seves feines. Igual que va venir una eurodiputada mallorquina.
0: El mateix.
2: Tu vas a Brussel·les, no és que estic a Brussel·les, fa feina i tal. No. Tu? Diu, no, és que aniré a Montero només ve dos dies i poco más. Dic, bueno, i tu què fas allà a Brussel·les? Què fas a Brussel·les? T'estem pagant tots un sou, una nina que ha passat de joventudes i ja l'han posat a Europa.
1: Saps bé que se la van llevar d'enmig.
0: Claro, Europa no ja, van a morir.
2: També. O a lo mejor es un incordia. Tot perquè... És que no vull dir...
0: Però que tu ja eres del PSOE, no, això són tots els partits.
2: No,
0: o sigui...
2: Parlo de lo que jo conec, tots, lo que veig. No parlo de... Lo que veig jo... Con estos dos o que quatre. Però que dius, ostres, que...
0: Tu mira que és...
2: Quina feina feis?
0: Mira, jo... Aquest que dius pel llarg, que tenia un quiosco que ha estat diputat a Castella i Lleó, de Castilla-La Mancha, que estigui allò, que no sé què nom.
2: Valladolid, de Castilla León, sí.
0: Aquí, sí, no sé què nom.
2: Podemos,
0: aquí és el
2: Pablo Hernández.
0: De Podemos, no sé què tal, se va presentar, sí. No sé què, no el va votar ningú en el seu poble. Què fa? Se presenta davant de Madrid. I tu dius davant de Madrid. Quanta és la teva?
1: I Oscar López, també. No va sortir tampoc elegit en el seu poble i ara es presenta com a
0: Valdemar. Davant de Madrid, un fulano que és de Valladolid, que és radical, total, que diu que el primer que farà ja va a toros. Quan arribi a Valdemar, ja veré a toros. Això és el primer que ha fet, no ha dit res de circuit. No, quitar-hi dos toros.
1: I se dedica insultant el seu tis.
0: Essencial. I se dediquen a això. Però aquest fulano deu dir, bueno, jo a Valdemar no sortiré. Seria absurdo que aquest fulano sortigués a Valdemar. Home, tot pot ser en aquest país, eh? Tot pot ser, però home, en principi no hauré que sortir a Balda. Què passa? Jo vull dir, bueno, si no surt Balda, almenys amb un percentatge petitó de per aquí pot sortir regidor. el puc sortir concejal, el puc sortir que me'n vaig 4 anys. Són 4 anys que seguirà cobrant de Madrid. Mm. I això funciona així. I quan acabi de Madrid, s'acercarà sa vida pues, a Europa, o allà, o que envirà de partit se n'hi ha a sumar, o se n'hi ha a un altre. O sigui, sa política, el problema de sa política és que estem una partitocràcia. Tu votes un partit, tu no votes una llista. Mm. Si jo me demanes això, que no te llegim el diari, o jo llegeix el diari i estic més o menys informat per internet, per aquí, per allà. Tu me demanes quins són els diputats que hi ha a Mallorca, de Balears, de diferent partit, diria que no sé qui són, no en conec cap. Sé que hi ha Anila, perquè l'he trobat qualque vegada dins avion, sé que està de senador, però no sé res més. Tu votes allà, el paper...
1: Hi ha en Vicenç Vidal.
0: En Vicenç Vidal, que també el conec, sí, perquè sí, l'he vist també dins avion, sí. També l'he vist... Mm. Que també no
2: però què fa? Què fa allà?
0: Res, no fan res, però cobren cada mes. Tenen un
2: en Pepe Mercadal, en Milena...
0: Però tenen un càrrec, cobren d'aquest càrrec, que sé què va. Però ho fan tots. O sigui, la política s'ha convertit
2: en
0: un mètode de subsistència. La política, en el Mongol, ha fet farmacèutica. Sí, ha fet feina mai de farmacèutica. Mai en sa vida.
2: No deu saber ni que és una aspirina.
1: I s'ha dedica a expulsar diputades del PP per dur una arma.
0: Per dur una arma. Això també és vera. Jo no sap pimienta, no sé què dur.
1: Sí, l'arma, entre cometes...
0: Un spray.
1: Un spray, pimienta.
0: Però això que diu en Juan, això són els de seguretat que li han deixat passar.
1: Claro.
2: És mehem.
1: I a més és per defensa, ja que defensa-se de
0: tot això xusmat allà. Però ella que ho ve per mostrar-ho o que el duia per defensa-se? No he arribat a mirar bé.
1: Clar, no sé, jo crec que eren les dues vertents.
0: Perquè jo vaig llegir que a Ceuta hi ha un ONG que reparteix espai d'aquest de pimienta en els que estan a la plaia de
2: vacacions,
0: en els que han muntat aquell...
1: Sí, i després el que són els nins que van a l'escola i en els instituts, dins la motxilla... Els ceutis també duen un spray pimienta per defensar-se de les possibles agressions.
0: Agressió en qui pugui haver. Bueno,
1: I les dones també.
0: I ella també el du a Madrid. No sé si el duia per això, el duia com a forma de protestar.
1: Com a forma de protestar, però potser també com a forma de defensa davant del que tenim, dins el Congrés mateix.
0: Si ha arribat un punt que jo ja no sé. Jo he arribat a un punt que ja no hi ha res que m'ho sorprengui. Aquest país no m'ho sorprèn.
2: I en el Mongol, i lo que guapo és que en el Mongol la treu de fora i tal, i diu, no, és que los menores, dic, senyora Mongol, ¿quiere que hablemos de menores? Porque aquí vostè, en Balears...
0: Va deixar tot a l'aire.
1: Va deixar que faguessin el que volguessin amb els menors tutelats aquí.
0: El va deixar tot a l'aire, sí, va deixar tot a l'aire. Però bueno, això és una qüestió política, no hi ha responsabilitat política. O sigui, aquí tu fas un desbarat, un emperador tu fas un desbarat i te treuen de fora. O te lleven el càrrec i tal. Aquí tu fas un desbarat i no passa res.
1: Te aplaudeixen.
0: Aquí te surten en Negueruela, que ara resulta que va també per Balla, no? I te diu que a Mallorca no hi ha sombra, que no sé què, que fa
1: calor.
0: Te diu, bueno, però escolta, que és partit popular. Només fa 3 anys, quasi 3 anys i mig que governa. Antes estaven els teus, quan d'arbres va sembrar, ni la...
2: Ni la tenia un contador d'arbres.
0: Un contador, però...
1: Que al final no se va espanyar.
0: Estem criticant coses, que estàs prometent coses que inclús...
2: I molt important, que ha fet el negre, l'A. Provar de fregir un ou en estobogat de la riera.
0: Bueno, no, res. És una manera de viure d'una cosa a l'altra. O sigui, això funciona així. I avui en dia molta gent li demanes que és un partit a l'altre i és per interessos comuns. La gent no vota com una ideologia o no vota per Espanya. La gent vota el que li convé. A qui em donarà subvenció? Te vota tu. A qui em dona això? És el que he dit sempre. Una cosa és la política municipal de poble, que te coneix el bar, te coneix la gent, i cada matí has d'anar a prendre un cafè, i en el bar t'esperen per fotre-te la bronca, tots els del bar. I per prendre el cafè en el forn o la botiga, i l'altra cosa és la política ja a nivell nacional i tal, que fa el que doni la gana i no saben qui ets. És molt diferent.
1: Fem una aturada i després viatgem a Argentina.
3: Radio Balear.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Canoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
6: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
7: Cancanoli. Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
4: Italiano, italiano, italiano.
8: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
9: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
8: Esbrollador.
10: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
8: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
10: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Segona part de la nostra tertúlia i xerram de que la líder del PSOE argentina, Lorena Suárez, acusada de captar vots de morts per en Pedro Sánchez, va animar a votar també amb el passaport caducat. No importa que el passaport esté vencido, va advertir la qui era en aquell moment secretària general socialista a les eleccions generals de juliol de 2023. En un vídeo es pot veure en Lorena Suárez com instrueix en els ciutadans espanyols residents a Argentina sobre com participar a les eleccions. Entre els documents que menciona inclou el passaport espanyol, la cèdula consular i el DNI espanyol. Per a la dirigent socialista afegeix una precisió sobre el passaport. No importa que el passaport estigui caducat. Podeu igual acreditar la vostra identitat i participar de les eleccions amb el passaport caducat.
1: Claro, i els morts també, m'apareix que va demanar
0: sí,
1: també,
0: sí, sí,
1: una li va demanar sí, que d'enviar el passaport de gent que sí, malament sí, fossin sí, morts, pares, padrins i tal, per poder votar. Bueno, és el que hi
0: ha. I això xerram per les eleccions de passades, del 2023. Eh?
1: Tornem a estar el que xerram sempre. La gent vota el que li convé. O sigui, no votar amb consciència. Jo no. He participat en tres eleccions i la veritat, inclús me record que hi havia un matrimoni que me va demanar, és que no sabem a qui votar. I vaig dir, jo no som la persona indicada per dir, vostè ni què de votar, vostè ja ses papeletes, ja fins que vostè vulgui i tal. I me vaig fixar quina papeleta agafava, en Salma va agafar vots i ella va agafar sumar. Sumar no, Podemos, per què era. I ella va dir, ja han votat, els he dit, ¿quién su casa? ¿Se llevan bien ustedes? Perquè no, van votar sense saber què votava.
0: Sí.
1: Això és el trist. I un altre lloc que hi havia, va venir i va dir, jo vengo a votar, me da igual que a qui em vote, o em parli, voto jo, pues si el controlan, o sea, cosa que me quite la nacionalitat, perquè no vote. I unes coses que tu dius, per favor. És a dir, l'interès col·lectiu d'un partit, tu li demanes aquest partit polític, té un programa, aquest programa, el d'un davant, llavors, si governa, qui li demana responsabilitat per aquest programa? Qui mira el programa i diu, tu vas prometre això i no ho has fet, tu vas prometre això i no ho has fet, tu faràs això i no ho has fet. No, cadascú vota segons la seva conveniència. Fora d'un sentit nacional o un sentit de país. O sigui, votam segons les conveniències de cadascú. Mm. I això és, és la gran majoria. I molta gent que vota, perquè vota perquè li cau bé, o perquè ell és
0: sí,
1: guapo, o perquè ell és això...
0: Sí, a la persona, sí.
1: A la persona, perquè li cau bé, tal, igual. Vinga a referir. I llavors, és el resultat que tenim. Que tenim. O sigui, llavors es tenim llistes en la partitocràcia. Nosaltres veiem un país on la democràcia la posarem entre comilles. Nosaltres votam a partits, i els partits són els que fan les seves llistes. No demanen a la gent qui pot que posar, qui no posar. Tu votes un partit sense saber exactament quina és la gent que participa a dins d'aquestes llistes, que són els que demà ens governaran.
0: Uh-huh.
1: En Gafri, no ens preocupa el fet de què és el que prometen, què és el que poden fer i què és el que no poden fer. El socialisme, a dir el que és el socialisme pur i dur, és bo. És a dir, no és dolent, no hi ha una idea política dolenta.
0: Mm.
1: Això de tenir molt i repartir entre tots, o tenir poc i dar mucho, és molt guapo.
0: Ja li en Zapatero.
1: Escolta, no? Això de Zapatero, ara m'apareix que subestarà, donarà les joies a un ONG. Però bueno, independentment d'això, aquesta expressió de tenir poc i dar mucho, crec que és molt correcta, si realment fos vera. Ara, dir qui ho diu, diu, tu t'estàs rient de nosaltres. Però és vera que si el socialisme és bo, tots els partits polítics amb ideologies refrendades, que són ideològics, com pot ser, jo que sé, tu llegeixes la Falange, José Antonio Primer Rivera, llegeixes en Engels, per exemple, llegeixes en Marx, que és el pare del capitalisme puro, a quien más trabaja más tiene, no reparte. Llegeixes les obres del comunisme i tal, i les ideologies en si són bones. El que passa és que quan es passen en els humans i s'aduen a la pràctica és quan fracassen. És a dir, una ideologia comunista, un país capitalista, un país abonat, l'empresa privada i tal, no funciona.
0: Dirien que s'adapten a l'interès de cadascú.
1: Llavors, l'interès ho fas tu de la manera que vols.
0: Claro.
1: O sigui, tu com aquella que vas comunista i vas amb un cotxe com toca. Antes sí hi havia gent que sí eren ideològics. Hi havia comunistes que eren com... Jo he dit sempre, anant guitar... Jo li teniu molta admiració, aquí també tenir la gran sort de conèixer-lo i xerrar amb ell, res, 10 minuts, no vaig xerrar molt més, però era una persona que sempre l'he mirat, perquè era conscient de lo que deia. no anaven defensava les seves idees. I antigament, la gent d'UGT, per exemple, els Llivianters o en Camacho, tots aquests eren gent que vivien a barris obrers, feien feina allà, se jugaven els tipus per les seves idees. Avui en dia, ser comunista, ser socialista, ser feixista, bueno, feixista és quan no és tot el més. Aleshores, és una manera de viure, però si tu li demanes a mi quines bases teniu vosaltres, quina ideologia defensau, quin és el programa de govern, no ho saben. No ho saben. Per tant, és a dir, o són d'aquí o són d'allà, sense tenir una ideologia feta. I això a la llarga és una cosa que contribueix també, i llavors també contribueix, que la gent passa molt de tot. I quan passes de tot, se reconverteix en una ignorància, i quan votes ignorància, els bons no deixen per res. Això és així.
0: Per cert...
1: O ha de ser així, perdona, és la meva, sí, meva idea. Sí. Eh? Llavors, no me vengueu a remugar, llavors, per Toni, el que dius tu i tal, però... De fet, és així, o sigui, sí. No se ve per res.
0: Anem a xerrar un poc d'anar a Begoña.
1: Sí, però s'ha de Begoña, jo t'ho vull fer.
0: Que s'ha obert ja a judici oral...
1: Begoña s'ha investigada, ara s'ha...
0: A judici oral en jurat popular, sí. I ja des del govern ja estan pressionant en aquest jurat popular, que encara no està ni siquiera triat.
1: Hi ha 2.800 candidats que se sortejaran.
0: I ahir Nel Massaiz, portaveu del govern, ja els deia... el que tenien que decidir, quina sentència... Bueno, ja va dictar sentències govern.
1: Bueno, tenint en compte que tu ets un investigat, anem a veure, si tu vas d'investigat un procés penal i el fiscal ja de principi ja te diu que demà és la teva absolució, ja saps, la repera. O sigui, el fiscal ni siquiera veu que hi hagi cap índice de delicte.
2: Aquí tenim... Aquí tenim aquí,
1: acusació particular sí que està fent les
2: actuacions. Aquí tenim un exemple, el cas Onós.
1: Sí,
2: s'infanta.
1: Bueno, en el cas no se pot xerrar molt d'això. Jo vaig estar amb en casa, per ser, estar xerrant també 20 minuts.
2: S'infanta la vara, van seure en el banquet i el fiscal demanava la solució.
1: Sí. Sí, però ben que referir, que és un bon principi, o sigui, tu que el fiscal ja no t'acusi ja va molt bé. M'entens? I l'acusació particular és el que estan fent. Que jo de jurat no m'agradaria ser el jurat. No me la dius no, precisament per això, perquè tens el problema que no saps exactament qui, llavors si te protegiran o no te protegiran, a menys...
0: Sí, és que...
1: Periodistes sabeu que han fet la llista...
0: Jo ja t'he dit que les persones que siguin triades per aquest jurat, per aquest judici, estaran pressionats, rebran amenaces perquè abandonin el seu puesto de jurat popular.
1: Home, tu penses una cosa, que el jutge, que és en Peinado, ja ha tingut molt de pressió, sí. Ningú s'ha denunciat ja per a querelles, una, eh? Sí. I és el jutge, a fer compte de Juanito Pérez que el posin allà a designar.
0: Querelles que, per exemple, el Consell General del Poder Judicial ha rebutjat el recurs d'en Bolaños contra l'arxiu d'un expedient en el jutge Peinado. I per altra banda, el govern també ha denunciat s'escarni públic que pateix na Begoña Gómez.
2: Una pregunta, des del desconeixement. Si tu te criden com a jurat, tu pots dir... És que no, tu pots...
1: A més, pots fer una objecció de consciència.
2: Vale.
1: Jo m'imagino
2: el que diu en Jaco. La gent que triïn diran, escolta, tens multes de tràfic o...
1: No, però no m'hauria serò, precisament per això, per no tenir un tipus de pressió. I suposo que s'investigarà qui és cada persona. S'investigarà qui és un, qui és l'altre, i tal. I llavors, segons el que surti, llavors és ja el tema de veurem que el jurat com és. Llavors entendre també que el jurat popular, que és el jurat popular, però també és vera que el jurat popular se xerra d'un tema jurídic, llavors xerren articles del Codi Penal, articles d'aquí d'influències i tal, i tampoc no s'han de deixar dur per la persona. A part, jo sempre dic una cosa, és una persona que és investigada. Jo, en aquest país, hi ha alguna cosa que m'emprenya, és que surts en el diari, que t'acusen d'algo immediatament tothom ja t'assenyala. I tampoc no és això, la Constitució és molt clara on diu que ningú pot ser declarat culpable més que negui una sentència que ho digui. I això no ho tenim clar nosaltres. I ja ha passat inclús
2: tot el món és innocent hasta que no se demostra el contrari.
1: Ja ha passat en el PP, ja ha passat en molts polítics, segons se'ls ha acusat de moltes coses, han perdut una posició social, inclús famílies, s'han vist involucrades, hi ha hagut tot un verdader desastre, eh? I llavors
0: fins resulta i tot, que... Perdona, perdona, Toni, fins i tot morts.
1: I morts.
0: Rita Barberà.
1: Sí, sí, sí. I no Rita Barberà, aquesta dona llavors resulta que va quedar solta de tot. I ha l'escarnió d'anar contra tu. Ha d'anar molt alerta. Moltes vegades, jo sempre dic que quan una persona... O, per exemple, on anava Escal, que ara l'altre dia volien pegar, o li va veure un que li volia pegar, o li va escopir, o no sé què. O a Galícia, que hi ha hagut una manifestació que no ha pogut fer un acte públic. Jo dic,
0: clar,
1: on està la democràcia? On està la llibertat?
0: En el cas de Galícia, aquest grup de gent, d'esquerres, va impedir que un acte lliure...
1: Perfecte.
0: Per part de Vox, però van impedir. Però els cridaven com a fascistes, però en aquest cas els fascistes van ser d'esquerres, perquè els fascistes, si idea que tenen, és la d'imposar el que ells diuen.
1: Exactament. És que a bona és la llibertat i la democràcia. O sigui, la verdadera llibertat...
0: Al final els fascistes són els d'esquerres, perquè te diuen el que has de fer.
1: La verdadera llibertat consisteix en que tu no pensis el mateix que jo te respeti. Aquí comença la llibertat i comença la democràcia. Si tu no te respectes perquè penses diferent, aleshores ja no som democràtics ni respectes la llibertat. I també és vera que pensar de forma diferent és el pago que tenen. O sigui, tu no pots pensar d'una manera diferent, però és el pago que tenen. Això és el conhort que te dona.
0: Es pensar diferent, intercanviar opinions, és enriquir també.
1: És correcte. És correcte.
0: Per a dia d'avui, només que expressem una opinió diferent en els que ara mateix ens mos comanden, ja és feixista.
1: Perquè
0: jo no estic imposant cap idea, simplement estic donant la meva opinió, estic discrepant amb el que vosaltres deis.
2: És el que dic, jo puc estar a les antípodes ideològiques de Tebas, d'en Jaco, d'en Fulanito.
1: No dir res en absolut.
2: Però l'únic que faré és que dic, i tu diràs, hòstia Juan, és que això està bé el que dius, però jo ho veig de la meva manera, dic, ostres, pues mira, no estem tan en fora.
1: Mira, jo no, Alberto Jarabo, que era el cap de Podemos,
0: sí.
1: Alberto és una persona que sap que jo estic a un partit de dretes i ella estava a Podemos, Alberto, jo el vull, pues queremos saludar, mos dam una ferrada i el considero una gran, no xar de polític, xar de persona, jo el considero una gran persona. Això i els males no, perquè els d'esquerra no el salut. O sigui, el que feia aquest, estic en contra. És a dir, és el que xerran sempre. O sigui, jo vaig xerrar amb un que és diputat, i li vaig dir, si tu estàs d'acord amb això, perquè no votes a favor? Home, perquè el meu partit està en contra. I està en contra de tot el que faien aquests. Això és el problema de la política. Avui en dia la política funciona d'una manera on jo dic, jo t'ho dic a tu, tu ets del PSOE, jo som de Vot, o del PP, o de la dreta radical, m'és igual. I dic, mira, escolta, hem de sembrar 50 arbres en aquesta avenida. I tu me dius, ah, bé, no hi ha res en contra, 50 arbres en aquesta avenida no hi ha cap problema, quin arbre vols sembrar? Per mi, sembraré un Itus pitipum. Un arbre que duria de Brasil, no sé què tal. Ah, collonut, sí, doncs mira, ho tenim això a la mar de bé. Vale, però llavors tu te'n vas, xerres amb un i li dius, tu que ets biòleg, volen sembrar 50 arbres, nosaltres hem dit que sí, però són 50 arbres que se diuen pitipum, que duen de Brasil. Hòstia, no, alerta, perquè aquests arbres fan molta brutor, duen unes orugues, no sé què, no sé quantos, i això a les arbres.
2: Però no sembrem arbres típics d'aquí.
1: Tu, en vez de dir-me jo, escolta, aquests arbres que vols sembrar, ves a l'altre perquè m'he informat, perquè aquests arbres tenen aquest problema. No m'ho dius, no m'ho dius en això. Esperes que sembris arbres, perquè llavors quan venen els cuts, quan venen els problemes, dius, ho veus? No, ara et sembrar 50 arbres i ja està.
2: No convés, no fas res. No contes perquè, coses altra per l'altra part.
1: Exactament. Per mi, de fer-ho tu, està mal fet. Sí. I si hi ha algo que veig que hi ha un error, tampoc no el dic perquè llavors tinc un arma per poder-te criticar. A posa no funcionen les coses. És a dir, les coses t'haurien de dir, si tu tens una idea bona, tant més que siguis d'un lloc que t'haurien de
0: dir... Consens.
1: Mira, jo avui he vist el diari que havien fet els quadres o les pintures del Butler.
0: Els homenatges, sí.
1: On sortien tots els Butler de la democràcia.
0: Set Butler, sí, Butler.
1: Jo, per el meu tema que duc en l'Ajuntament de Palma, he tingut relació amb tots. No relació d'amistat, però sí relació de feina, de xerrar amb un, xerrar amb l'altre. T'ho puc dir que tots són gent coenuda. Toni Noguera, pot ser del PSM. En Toni Noguera és un tio coenut. ni cert, en Ramon Aguiló no en xerrem. Gent que han fet feina, que estan allà, que són molta, i ja no és cert d'ideologia, ja no és cert de nena Calvo, que li tenia molt de carinyo. O sigui, no té res que veure.
2: Jo, ara que has dit, jo per exemple...
1: I això és el guapo, veure tots els bales de diferents ideologies, pintat un quadre sense distinció de color.
2: Jo conec...
1: Però això és el problema.
2: Jo, per exemple, que conec... En Fageda no tant, qualcuna vegada que va venir aquí...
1: Està molt millor, està molt millor, vaig anar en Fageda cada un dia.
2: Quan l'Ina a vegades que el cridava i tal, però Naciré, per exemple, que la conec no del món de la política, la conec del Mallorca, de les cofradies de Setmana Santa, i és una dona encantadora. I Naina Calvo i Nila no... els conec, són molt bona gent tots dos.
1: Jo Naina té molt bona idea de Nila.
2: Perquè Naina té molt de truïda.
1: I de Nila també.
2: I en José també.
1: Lo guapo, és això, lo guapo és veure tot el
2: I en Ramon Aguiló... és un va ser la primera balla de la democràcia aquí elegit democràticament a Palma i jo quan vaig fer el meu treball de final de grau vaig descobrir un balla que era socialista i que avui en dia el Partit Socialista de Balears
1: bé, ja no
2: PSOE,
1: és PSOE, ja van
2: PSOE no, va rompre el carnet literalment és a dir, és un tio, és un Ramon Aguiló, és un... Dius, jolín, tio, i el PSOE actual no era de los nuestros, no és de los nuestros, ha roto el carnet, léete los artículos que publican en su que periódico. I tu dius, ahir éreu tots, era per dir-los, ahir éreu tots a fer-vos fotos com a locos i aplaudint en Ramon Aguiló. Ahir éreu tots, què passa?
1: Jo, el que te vull dir, és que si nosaltres que fàssim d'aquesta foto dels balles, d'en Ramon Aguiló, d'en Fageda, de Naina Calvo, de na Caterina Siré, d'Antoni Noguera, Jaume, que ara...
0: Mateu Isser.
1: A tots, els que fàssim a tots, els que fàssim a tots. Jo els diguéssiu, vosaltres heu estat en Bala de Palma, coneixeu la ciutat, sabeu el que és manar i dur una ciutat, policia, infraestructures...
2: Ha canviat molt,
1: tot heu aportat un gran d'arena. Per què no vos juntau un pic cada setmana i mirau d'arreglar la ciutat fora per al partit polític. Segurament faria gran
2: cosa.
1: Segurament faria grans coses.
2: Jo d'Antoni Noguera tinc un record.
1: Perquè quan som els que la política...
2: Li vaig demanar amb les torres del temple. Darrere a ballar de la gerrera.
1: El temple està en obra ara, m'apareix.
2: Sí. I li vaig demanar. I ell me diu, mira, les plaques volen fer és això, això, això. És pràcticament la forma que s'ha fet ara. Un dia li vaig demanar, un dia que vaig conèixer una cosa de Tsoe, va venir... I li vaig demanar, dic, pum, això val, ell és val, li vaig dir, tal, sí, sí, això del temple i tal, sí, sí, jo encara estic a la carrera. I em va explicar el que volíem fer. Dic, ostres, són coses que dius, bé, però en una manera dius, educat, dius...
1: No, però bé que dius, jo dic, si els ajuntàssim a tots, dius, anem a fer feina per Palma, anem a portar idees de Palma, que vosaltres heu estat a Valde, i vos oblidau que sou del PP, del PSOE, del PSM, oblideu-vos, anem a fer coses concretes, segurament sortirien verdaderes, bones i grans idees. Cosa que no ho han pogut fer.
0: Ho tenim que deixar aquí, ja són les dues. Pep, Toni, moltes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres, però escolta'm, per sofrir-me.
0: No, per favor, és un plaer, escolta't-te. I en Juan Rel escoltant d'aquí uns instants amb els esports i a vostès demà, a la mateixa hora, a partir de les 11, un nou matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Ara notícies.

0: altra.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En en Pérez li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el polígamo?
1: Ei!
2: Radio Balear.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
2: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.